0: En la sección de congelados de Hiperver encontrarás las pizzas restaurante Dr. Oetker con la segunda unidad al 50%. Así te sale cada pizza 2,99 euros. Y en nuestra sección de refrescos, hasta el 29 de julio encontrarás en oferta la lata de 33 centilitros Pepsi regular o cero a 0,49 euros.
1: Vive el Mundial en Habaneras.
2: Ven a disfrutar todos los partidos del Mundial en nuestras pantallas gigantes y vive la pasión por el fútbol en la planta terraza.
1: Además, podrás ganar la Copa del Mundial.
2: ¿Cómo?
1: Puedes verla en persona, adivina su peso real y podrás ganar una réplica y muchos premios más.
2: En Centro Comercial Habaneras.
1: Torrevieja.
3: En Maxpol, academia especializada en Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas, te preparamos con una formación integral.
4: Con clases online y presenciales impartidas por profesores en activo.
3: Visítanos en Elche, calle Zurbarán 6, zona Plaza Castilla.
4: Y en maxpol.es.
3: Maxpol, tu plaza, nuestro compromiso.
5: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
6: ¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. En Elche, Centro Comercial Lalyub y Carrefour Sauce. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
7: Cuando hay un incendio, la naturaleza se ve en blanco y negro. Destrucción, cenizas, alto riesgo para la población. El Consorcio de Bomberos de la provincia de Alicante trabaja para evitar un verano en blanco y negro. Ayúdanos a prevenir los incendios forestales. Bomberos de la Diputación de Alicante, siempre a tu lado.
8: Los 40 Summer Life 2026, 19 de julio en Santa Pola, en Batasa Playa Baladero.
9: Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Neil Moulinet, Walls, Ruslana, Lala Lopio, Avexei Now, Daniela Blasco, Lola Tuduri, La Beba, César AC y Piquete. Los 40 Summer Life 2026.
10: Organiza Concejalía de Juventud Ayuntamiento de Santa Pola. Patrocina Grupo Paredes Automoción. Colabora Tajín y Aso Ascensores.
0: Las 12 y 34 minutos, aquí estamos en Hoy por Hoy. Vamos a hablar de algo que llegará en agosto, pero que prácticamente se vive durante todo el año en nuestra ciudad. Concretamente, ahora con un poco más de fervor, porque hablamos de que se ponen a la venta las entradas del Misteri, donde muchas personas empiezan ya a hacer sus planes para agosto, y una de las maneras de poder disfrutar de las fiestas es del Misteri. También de organizarse un poco esos días y sobre todo de conseguir esas ansiadas entradas para poder disfrutar de los días de pago del Misteri. De ese inicio de la venta, que por cierto comenzó ayer para los socios protectores, vamos a hablar con Héctor Cámara, presidente del patronato de las representaciones del Misteri de Elche. Buenos días, bienvenido.
11: Hola, buen día, ¿qué tal?
0: Bueno, Héctor, comenzó esa venta, de hecho, ya para los socios protectores desde ayer. Lo primero es, ¿cómo está yendo esa venta?
11: Ahora, como siempre, el Misteri de Elche, cuando comienza la venta, siempre va a volver los primeros días, porque realmente es la gente está esperando para comprar las entradas. I està anant bé, és cert que evidentment tant ahir dimecres com avui dijous és per a la venda als socis protectors, com has dit, per tant n'hi ha menys quantitat de persones que poden comprar les entrades, però bueno, és un dels regals que donem als protectors, no? Per 40 euros a l'any, pues, tens la possibilitat de comprar les entrades abans i a un 10% de descompte, i ja demà comencem la venda en general per a tot el públic.
0: Vamos a utilizar un término muy moderno, y es que seguramente vamos a tener sold out, ¿no? Para los días de para estos días. Mucha gente ya, como decíamos, se prepara, especialmente gente de fuera, ¿no? Se planifica, ¿no? De una manera especial el hecho de venir a ver el Misteri, y supongo que en estos días anteriores a la venta y estos días de venta se va a notar ese interés no solo de ilicitanos, sino de personas que vienen de fuera, ¿no?
11: Sí, perquè a més, aquest any que se'ns ha retardat un poquet la venda d'entrades, perquè per alguns problemes informàtics, i hem pogut, i s'ha retardat a esta setmana. Sí que és cert que hi ha hagut moltes persones que han enviat correus al patronat del Ministeri d'Ells preguntant quan es posen a la venda les entrades, i realment hi ha interès. El que sempre és interessant pel tema de la venda de les entrades és que és cert que hi ha gent de fora que compra i està preocupada i està interessada per a comprar i que no arriba tard. La gent també sap que en octubre n'hi ha representacions i per tant alguns diuen, però bueno, esperem octubre o anem a oig octubre, que n'hi ha de tot. Però també hi ha una cosa que a ells passa molt i que és molt interessant, és que és el poble d'ells, és ells, és que moltes vegades compren les entrades no només per a ells, perquè saben que 14 i 15 d'agost és entrada lliure, sinó que les compren perquè tenen convidats. No? El poble d'ells, o la gent que va al Misteri, que estima la festa, sempre convida gent a veure el Misteri, a conèixer-lo, a que l'estimen. I som nosaltres els que moltes vegades compren les entrades per a les persones de fora que coneixem i que saben que es pot interessar.
0: Són persones que vienen de visita i que... También podríamos decir que es una tradición, ¿no? El hecho de comprar esas entradas para personas que vienen a tu casa a pasar las fiestas y también son prescriptores, ¿no? De este Misteri, todas esas personas que hacen claro. Esto, que compran las entradas para gente de fuera, ¿no? Que supongo que se encontrará ante algo que nosotros conocemos bien, pero ¿cómo definir ese Misteri para alguien que viene de fuera? Porque es complicado, ¿no?
11: Realmente cuando se inventa la representación de entrada, que se inventa en 1924, per tant, ya fa més d'un segle, que s'inventa el dia 13 d'agost, després ja se va ampliar en 1970, l'11 i el 12 d'agost, quan s'inventa això, s'inventa realment un poquet pensant en aquesta gent. A veure, perquè al final el Misteri d'Ells és la festa del poble d'Ells i la gent va el 14 i el 15 i la viu com la seva festa, no? Però hi ha gent que està interessada pues, per la música, per el teatre medieval, per la escenografia, per un conjunt d'elements que nosaltres moltes vegades no som conscients, però que fan que sigui un patrimoni de humanitat. I això fa que molta gent vinga i es preocupi per això. I a més, si per exemple el dia 13 coincidís amb la nit d'Alba, pues molta gent d'ells convida. Ah, mira, pues, tinc dos coneguts de Madrid, de Barcelona, de València, de Sevilla, o fins i tot estrangers. Pues mira, ven a veure la representació i després la nit d'Alba i fan, tenen un poquet un complet, no? I després ja és el poble d'ells el 14 i el 15 plena la iglesia de Santa María.
0: Los días 13 y 14 son para la gente del Che, ¿no? Pero es una buena invitación y sobre todo una manera de conocer gente que viene de fuera el Misteri esos días. Un Misteri que bueno, afronta ya, podríamos decir que la recta final, ¿no? Con esta venta de entradas ya un poco ya se empieza a ver el oropel, ya se empiezan a ver, ¿no? Esos detalles, todavía no está colocado el cielo, pero prácticamente estamos en esa recta final. Y es un trabajo importante el que se realiza de aquí a las primeras representaciones, al primer día de representación, ¿no?
11: Sí, ahora han comenzado, bueno, fa pocos días se va a presentar el cartel, ahora la venda de entradas, la semana que ve ya se comienza a montar los tramoyes en Santa María, i a partir d'aquest moment ja comencen més intensivament els assajos dels cantors, tant musicals com escènics, per a representacions, i quan més dones contestes ja directament el 6 d'agost amb la prova de veus, i ja començant tot el cicle de la festa del Misteri.
0: Dentro del trabajo que se realiza en el Misteri, supongo que esta recta final es... momentos de tensión, ¿no? Porque hay que prepararlo todo, hay que dejarlo todo a punto. Es un momento de mucho, mucho esfuerzo y trabajo por parte del
11: Misteri. Sí, de muchas preocupaciones realmente. Bueno, yo porque también sé que estoy o fins ara he estat en la comisión de representaciones, presidiendo la comisión de representaciones. Bueno, ahora ya hay una renovación del patronat y deixaré ese càrrec, pero sí que sé que dura la representación ya en 8 anys. Mirant cap arrere, és cert que hi ha molta faena, que hi ha moltes coses que ha d'estar pendent, que realment és molt complicat, molt complex posar en muntatge una representació que no només la gent que canta, sinó que són al voltant de 200 persones les que estan treballant, de donar aquesta festa que necessita el poble, perquè necessitem reiniciar l'any cada any, el 14 i el 15 d'agost. Però bueno, també és cert que és molta feina, molts nervis, molta tensió, però també molta il·lusió i molt orgull.
0: Supongo que a lo largo de estos años, Héctor, eres un hombre que... Vamos a focalizarlo en ti, ¿no? Porque lo que quiero comentar es cómo es posible que después de tantos años, viendo el Misteri, cada año sorprenda a todos aquellos que lo ven de una manera especial.
11: perquè realment encara que quan parlem del misteri parlem d'una representació d'origen del segle, a final del segle XV, parlem de la seva escenografia, de la seva música, ens centrem en les seves característiques, al final, com estem dient, és la festa del poble d'Elx, i la festa del poble d'Elx necessita viure-se cada any, no? Jo poso un altre exemple, la gent ho entén perfectament, no? Estem cansats de celebrar la Nochebuena, la nit de Nadal, o estem cansats de celebrar el Nadal, a que no? Nosaltres és el mateix, no? Però és el mateix, necessitem això. Hi haurà anys que seran millors, hi haurà anys que seran pitjors, hi haurà anys que diran, mira, que no haguera passat, no? Però fins i tot els Nadals de la pandèmia tenen un record com un element especial, no? Doncs la festa i el misteri és igual, no? És a dir, necessitem això perquè és l'única és la manera que tenim el poble d'Elx, o el poble d'Elx que encara veu el misteri com la seva festa, que tenim de qüestionar-nos, d'identificar-nos com a poble, com a comunitat, i això és un element importantíssim. És a dir, necessitem que això passe per a continuar sent Elx.
0: Si no estuviera el misteri, no seríamos Elche.
11: Clar, exactament. Jo poso també un altre exemple, no? Perquè està relacionat amb el misteri, perquè és una part del misteri d'Elx, encara que la gent no ho sap, quan diuen, és que no cal tanta gent en Santa Maria, és que, dic, sí, tot això està molt bé, perquè el misteri no només és la representació, per exemple, és la nit d'Alba. Qui està cansat de la nit d'Alba?
0: Nadie.
11: Ningú pot cansar-se de la nit d'Alba. N'hi haurà anys millors, n'hi haurà anys millors, n'hi haurà... Però, si no la celebrem, els anys que no hem celebrat, en el sentit d'estanys, per què? Perquè forma part del nostre cicle vital.
0: De hecho, en el 2020, durante la pandemia, no sucedió y fue un momento duro, ¿no?
11: Jo crec que tots en la pandèmia recordem dos moments, no, importants, jo crec que, o tres. Jo crec que el tema de la coronació de la Mare de Déu és un tema que se queda, la nit d'Alba i el diumenge de Rams, per exemple, no? O sigui, jo crec que són tres, per què? Perquè són tres dies de festa a Elx sense els quals la nostra ciutat no s'entén. I les necessitem. I quan no estan, dient,
0: això què és?
11: Ens falta algo. Però ens falta només aquesta festa, ens falta viure l'experiència amb aquestes persones amb els que vivim l'experiència, sense els quals no comprenem res. Necessitem aquesta comunitat.
0: Vamos a volver a la venta de entradas. Hemos dicho que ayer comenzó con esa venta a los socios protectores. Hoy también, para todos aquellos que puedan y quieran hacerse con las entradas, vamos a recordar para el público en general cómo es la venta de entradas.
11: A ver, es muy fácil. Se pot, hoy en día todo está per internet y per tant es fácil. Entra a la página web del patronal del Mystery Delch, que es www.mysterydelch.com. Ahí, la primera pantalla que veis, ya apareix venta d'entrades. I s'accedís a una plataforma del Corte Inglés en la qual se poden comprar les entrades sense cap problema. Que hi ha gent que li agrada més la manera física, no, que no es preocupen. A partir de dilluns, en la casa de la festa, de 10 a 1 i mitja i de 5 a 8, podran comprar-se en la casa de la festa. També en qualsevol centre del Corte Inglés també es poden comprar. Per tant, és molt fàcil adquirir-les. I després, una cosa que també, dos coses que són importants. La gent, hi ha dos mites relacionats amb les entrades. Una, que són molt cares. Hi ha entrades que són més cares, evidentment, però tenim entrades low cost, entrades que són barates. Hi ha entrades a 10 euros. Per tant, que és a més, en lloc de visibilitat bona, en lloc en què veus tot, és a dir, és el balcó damunt de la Porta Major, per tant, és un balcó en què es veu tota la representació perfectament, a 10 euros, tots els dies. Per tant, crec que és important això. Això és la primera cosa. La segona qüestió és que s'acaben pront les entrades. Evidentment hi ha una venda d'entrades, evidentment quan comença les entrades hi ha gent que està esperant les entrades i se venen. I és cert que al final pengem el cartell de sold out, però que no pengem el 3 dies, tant de bo fora així, no funciona així. La vida, la gent va de manera més escalonada. Que la gent, si té ganes d'anar i vol comprar les entrades, diu, és que ja no n'hi haurà. És possible que el lloc on vol no estiga, però hi ha un altre que també està bé. I el misteri es pot veure de molts llocs diferents. I molt important, hi ha, igual que el 14 i el 15, hi ha un espai reservat per a persones de mobilitat reduïda. Aquestes entrades sí que s'han de replegar en la casa de la festa. I a més, són gratuïtes per a gent de mobilitat reduïda.
0: No sé si te va a gustar el ejemplo, però por ponerlo en contexto es más fácil ver el misteri que, por ejemplo, a Coldplay.
11: Sí,
0: és més fàcil. I més barato.
11: És més barat, és més fàcil... Y que ya se vea Coldplay encara no es patrimonio de la humanidad.
0: No, desde luego que no, por ahora no. Pues aprovechamos para recordar que están puestas a la venta esas entradas hoy y mañana para los socios protectores. Para finalizar, quería destacar un poco eso, ¿no? Estamos hablando de que tienen esas ventajas, pero qué importante fue la creación, ¿no?, de la figura de socio protector.
11: Sí, perquè al final és cert que el misteri com a festa i com a element que s'ha produït per l'Ajuntament d'Elx i per la Conselleria i pel Bisbat, és cert que té unes despeses que és necessari cobrir tots els anys, no?